va endla swona ma-7 ma-7 xekwana kumbexana va betona. Ake ku ni va vona va khomane hi swandla vanhu va kha va famba lava kha va ku yi.